la més tibresa. Oh, ja estic aixart i sí. Oh, i la més tibresa. Oh, i està esclirà. Està orena l'emene, que està colpa l'emene. Està mistiria l'emene, que estis facis l'emene. Està uisca l'emene, està cigara l'emene. Oh, i estic miroïni. Oh, i s'ha tot aviat olor. Oh, i estic cocaïni.